De segur amb el seu músic, a sa vella, el seu músic. Que sí, que no! De segur amb el seu músic, brengen. De zon gaan we weer terug met de temperaturen omhoog.